per versar projecte i per conversar que matar el sexe com gestionar el marketing web, ja que per tant s'ha de pan i corna i per una cosa no va fer-ho i amb el pan i per saber viciar que no s'ha de gravar pan i pan per la suca d'ingua no m'ho per fer ni a mi tenia una sembrada que era a l'anar que va portar que el creia en el pan i el pan d'explicar un poc si d'un tarro d'explicar de marinar veia Pero claro, que pues aquí hay gente que puede aprender a cocinar o para que vayamos así como el pecho.

jo tenim dret a una fixa guatxera, però ell m'ha passat que hem de saber. S'ha tingut de mapa, oi, no? A posar per la culpa, si m'ha ni de greu. Per la qual he curat, cura greu. Saber que l'ha recuperat, oi, no? L'ha recuperat amb aquella cara, per això. S'ho està bé, oi, ja no, per si no, jo. Jo li ho curava de fer un curs a la càrrega. S'ha de ser que ara li importi a la càrrega, i per la dins a dins.